Feliu. M'agrada el castillet encalat a Llu. M'agrada el cabanete i sucanesu. M'agrada el Eugenio, saben aquel que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club.